0: cantar yo, Arturo, dime que me quieres, estropear la canción y después escuchar esta voz tremenda que es de la banda valenciana L'Espurna. Acaban de publicar su primer disco, Cuanto Acabe, y suena así de bien. Y además tenemos con nosotros a dos de los integrantes, a dos de las integrantes también de esta banda, Miriam Vilaplana, Irene Pérez. ¿Qué tal? Bienvenidas.
1: Hola.
2: Hola, gracias.
0: Qué besona, qué gracias. Besoneo.
2: Gracias, gracias.
0: Acá, estemos altres, pero el grupo sou un grapadet més,
2: sí,
0: ¿eh?
2: Som sis, una altra guitarra Àlex, baix Sergio, bateria Aitor i Eric al teclat.
0: Molt bé, així bones representants de L'Espurna. Acabo de publicar disc, que hem dit, fa no res a més també el vau presentar en un directe, però la banda té una història més llarga. Vau començar, no sé si m'equivoco, 2001.
2: 2021.
0: 2021.
1: Sí.
0: Si no, serían igual de viejas que yo.
2: Sí, el 2021 i hem tret vam treure un EP, uns tres singles, i ara sí que anem al de llarga durada, quan tot acabe.
1: ¿Cuánto tiempo llevan las plataformas? Poquito, ¿no?
3: Desde el día 8,
2: sí, el divendres passat.
1: ¿Y hacéis seguimiento a ver cuántas reproducciones lleva ya?
2: Un poquet,
1: ¿no? Sí, ¿no?
2: Sí, no voldríem tant, perquè al final els algoritmes i tot van com van, i moltes vegades l'esforç que li dediques o la il·lusió que li dediques no és...
3: Proporcional
2: a... Però res, estem molt orgullosos també del treball que hem fet, així que...
3: No, i està tenint molt bona acollida també. Mm. Simplement no és el... No anem a tocar el Within Center, però...
2: Exacto.
1: De moment,
0: primer haureu de passar pel Roig Arena, així el teniu més a prop, que deu per casa, no?
2: Xicotet és el Roig Arena.
1: Sí, sí.
0: Bueno, conteu-nos una miqueta com... Vosaltres sempre els periodistes solem etiquetar, però com s'etiqueteu vosaltres?
3: Pues és un tema un poc de debat, no? Perquè tampoc ens agrada ficar etiquetes molt tancades a la música, i ens agrada deixar també que la música creixca i evolucione ella pel seu camí, pel camí que a nosaltres ens agrada i ens disfrutem tocant i creant. Però bueno, si haguem de ficar alguna etiqueta, jo diria que pot ser rock alternatiu, en l'accepció de que no és el rock clàssic, és un rock més modern, i acceptem influències d'altres estils que integrem en la nostra música.
1: ¿Cuáles son vuestros artistas referentes?
3: Pues bueno, un poc variats, la veritat. Des d'artistes valencians com han sigut Mafalda,

0: o Smoking Souls, hasta gent més internacionals, per exemple, The Warning ens agraden molt, Dead Poets Society també, però bueno, en general bevem molt de rock nacional, internacional, i també de pop, també bevem pop, prou, per la nostra, per la nostra evolució musical durant els anys, des del 2001 o abans.
1: Des de Chico Tigüez. Per què quan tot acaba? És el primer disc i esteu pensant en el final? No.
2: No, però al final era un títol que recollia un poc tot, de tot el que parlem en, al disc. Al final parlem molt de l'actualitat social, de la personal també, i aleshores és un poc totes les nostres incerteses, parla un poc, de fet la cançó que dona nom al disc parla un poc així de les incerteses que estem tenint actualment, sobretot la gent jove, on pensàvem que apleguem una edat que hauríem de tindre-ho tot ja com tancaet i estable, i moltes vegades no és així, no plega el moment, i aquestes incerteses ens remouen molt per dins, i d'ahir així també quan tot acaba, que a part no és algo fatalista i final, sinó que sempre està ahí la música per a poder renaixer un poc de quan caiguem. De quan caem.
3: Pues que son historias, claro, te pones a contar lo que pasa en el mundo y lógicamente hay depresión, hay abatimiento y hay mala leche.
2: También.
3: Y todo esto sale en el disco.
2: Sí, sí, sí, sí. Escapar es una canción de mala llet total. Ña rabia también, o sea, son sentiments que han de eixir per un costat o per l'altre.
0: Claro. Sí, també parlem de creixement personal i d'acceptació també. Moltes vegades els finals no tenen per què ser roïns, sinó que quan acceptes el que això significa te fa créixer, i és un nou començament, i és un poc la filosofia de totes les del disco en general, és eixa, no? Que hi ha finals que te causen dolor, i hi ha finals que no tenen per què fer-ho i poden significar un renaixement.
1: Nosaltres estem encantats de tindre-vos així, de poder xerrar i conèixer-vos una miqueta més, però ens aneu a regalar a més també ara un directe, per al que no s'ha de dir també a tots els nostres oients, per al que pràcticament no han pogut ni provar, i no sé quin tema fareu, si un de ràbia avui, que estem als carrers en la manifestació per l'educació, o quin heu escollit?
2: Farem Ferides, que és una cançó que parla un poc també de l'actualitat, no? I, però també de la memòria històrica, de temes que pareix que siguen tots al passat, però que estan actualment molt
0: presents,
2: molt presents, i justament per això la cantem un poc.
1: Molt bé, doncs Míriam i Irene, teniu així l'escenari, que no és més que un micro així davant d'on estem fent el programa. Vos escoltem, sí, pots deixar això. Anem a escoltar ixe directe des de Bombas Gens. És que, además, música en directo. Qué suerte que tenemos hoy, qué lujo de
3: nada
1: programa.
3: Nada que ver con la orquesta del Titanic.
1: Nada.
3: Aquellos acabaron bajo la... Esto no es el caso.
1: No esperamos que ni la orquesta ni nosotros.
4: Esperemos acabar igual.
1: No.
3: Pues nada, cuando queráis en directo, Les Purnas.